0: per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riqueza d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
1: Furoburo!
2: Sí!
3: Wow!
2: N'est-ce pas?
0: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maje, malgrat les crítiques persistents dels experts e dels grups environnamentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environnamentals per l'autoestrada A69 i met en fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entour d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, sol rapporto Liberación. Dijuno decisiu emeso lo 29 de juny passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maje. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerem també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estat demostrat e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics e dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una longa batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals són ara definitives, l'hotelier demora subjecte a diversos enquistos penals ligats a la presumida ocupació il·legal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquests procedures són separats del litigi administratiu que és ara barrat.